0: veus aquí.
1: Set de ràdio. Són les 4. Welcome to the Nexus Recordings.

set de ràdio. Són les 5. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
0: Esta es la radio. La radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color. Set de ràdio. Todo lo que soy. Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
1: Escolta, Set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.
3: A la plaça del sol.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

semblar un matí més. De veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

vols col·laborar amb nosaltres, envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Radio Serranía, la ràdio pública de la comarca.
1: Ho sents? Ho sents? On a moments?

0: Radio Serranía, la ràdio pública de la comarca.
1: Ho sents? Ho sents? On a moments?
2: Set de ràdio. Són les 12. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: música. Despierta tus sentidos.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

0: Cima Ignorància amb Gerard Cissé, Marina Bou i Aida Llop.
1: Molt bona hora a tots i a totes. Aquí ja és Nadal. Ha arribat
0: ja
1: el Nadal.
0: Ja el tenim aquí.
1: Campanes de Belén i arbret. Senyors i senyors, benvinguts a Tothom Ho Sap Tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Aida?
0: És així, ho intentem.
1: Com estàs? Sí? Escolta'm, saludem també el nostre tècnic, el Goret, que, a més, avui ja té, estrena un micro, eh? Estrenes un micro.
2: Hola, què tal? Sí, m'han posat un micro.
1: Ja tens veu, ja tens veu. Bueno, anem fent a poc, anem millorant tots els temes, val? I, a més, t'haig de dir que t'has fet un buc molt sexy, eh? Que t'he vist ja que... Sí, unes fotasses.
2: Moltes gràcies. Ja ha costat lo seu.
1: I la Marina, que la tenim a les Illes Balears, de bolo. Està rapejant en català. Però bé, crec que ens ha preparat alguna cosa que posarem a través de la distància. I el tema d'avui, quin és, Aida?
0: Quin és, Gerard? Quin tema és d'avui? M'encanta aquest tema. Les parelles.
1: Oh, les parelles. I per què?
0: Home, doncs perquè tenim aquí una parella glamurosa
1: i
0: coneguda dels Països Catalans.
1: Què tal?
0: Com esteu?
1: Júlia, Ai, per si sento. No, per favor. Per favor.
2: Vostè que ens ha posat una parella.
0: Exacte.
1: Una mica sí, de parella de fet.
0: Exacte.
1: Sí. Com esteu?
3: Molt bé.
2: Jo estic sorprès que els tècnics es facin bucs de fotos.
1: Sí, no, perquè és un tècnic pro. Ah, és un tècnic...
0: Perquè deu fer moltes coses.
1: Punxa't. Sí.
2: Escolta, Goret, per què t'has fet fotos?
4: Ah, perquè sóc actor, o s'intenta.
3: Veus? És que clar, aquí hi havia...
1: Sí, està, i és molt bo. O sigui que és tècnic i actor.
2: Sembla que ho hagis llegit.
3: I supervivent.
2: És molt bo. He passat aquí l'iPad com si hagués llegit. He de dir, és molt bo el Goret.
1: Sí, escolta'm, jo us haig de dir que les parelles és un tema que m'encanta, però, perquè clar, com sempre jo tinc contradiccions, perquè això de la parella no és gens fàcil. Normalment, quan no en tens, la vols molt fortament, i quan la tens, llavors el que voldries és fer tot allò que fan els solterons guarrindongo, que em refereixo, evidentment, a deixar les sabates a la sala, a no tirar les escombraries durant dues setmanes o a utilitzar una cadira per guardar tota la roba a l'habitació. Jo sóc, quan estava solter, la cadira de l'habitació era el meu armari.
0: Vale. Aviam, això tu, parella, Gerard,
1: no,
0: això tu.
1: No, des de que tinc parella això s'ha acabat.
5: Tampoc eres cultiu de tenir parella.
3: Exacte.
1: Ah, sí?
0: Queda tot, no?
1: Vol dir que si ho feu no us enfadeu, en tema de ser una mica desendreçats. Ja estic fent preguntes fora d'hora, però...
0: Ja anem...
2: Fins que un matí t'aixeques o s'aixeca amb toc.
1: Ah!
3: No,
2: llavors,
3: però...
2: Vinc, recollir.
3: Hi ha un moment que arribes com al límit, no? Perquè veus més roba que un
0: que
3: llit. O sigui, tenim un llit com de convidats, no? Llavors, aquest llit és com l'abocador, vale? Diguéssim, la butaca aquesta.
1: És com el piano de moltes sales, no? El piano de paret que es converteix
2: però
1: en...
2: No és un abocador de roba bruta, és un abocador de roba neta. És molt curiós.
1: Quan
2: ja les tenim plegadetes, no sé què, per cosa posar l'armari, la fotem al llit.
3: Clar, o el jersei que et poses allò en un moment i després...
1: Correcte.
3: L'he de reutilitzar.
1: Exacte. Doncs, escolta, això del toc, perquè molta sort, perquè
2: en el mirant el subtítol.
1: Has vist? Sí, no, si ho tenim tot molt ben fet aquí.
2: Molt bé.
1: Pues molta sort, perquè la meva parella no em permet ni deixar res. O sigui, el José està tot com una patena.
3: És estricte, està.
2: Us he ensenyat aquesta meravella que portes a les mans?
1: Mira.
2: Això és de...
3: Però poc se'n fa.
5: Això es veurà,
2: És que això... És de la partitura de Sonrises i Làgrimes.
1: Bé, ara sí que comencem. Per cert, fem una crida a l'audiència que ens diguin com vau conèixer la vostra parella o com la vau perdre. Escolta,
0: ens interessa tot.
2: Mònica Macfer, endavant.
1: Exacte.
2: Sí. Que deu ser la nostra espectadora.
1: És una fan.
3: No?
1: No, però tenim algun més, a poc. Escolta, que hem de començar, aquesta és una carrera de fons, tot això que es diu.
2: El Biel Duran, no us ha portat fans?
1: Sí, també. a poc. I vosaltres, els que ens portareu. Tots els fans. Recordeu que tenim premi, i el premi no són 15 litres d'oli d'oliva verge.
0: No, malauradament, massa car.
3: Premi per nosaltres o premi per...
1: Per nosaltres també hi ha premi, però això serà el repte final.
3: Ah.
1: Val? Això serà el repte final. Nosaltres el premi que serà és que qui guanyi entre tots aquests que ens envieu algun comentari sobre com vau conèixer o perdre la vostra parella, Ja us direm el premi també al final del programa. Així que ara comencem...
2: Però a veure, quin... però això és
3: però,
2: un clarim horrorós.
3: Però
2: has
3: de donar un incentiu, perquè potser s'inventen no, una història no, supermega morbosa.
0: És que no en sabem gaire, Enric, no en sabem gaire. Ens està fent possible.
3: No, heu de donar... El... O sigui, heu de dir el premi, perquè passa, llavors que... s'inventaran una història morboseta,
1: clar.
3: Saps? O sigui,
1: el problema és que més dic, sang. Com que el premi és tan merdós,
3: pues
1: no
3: pot
1: dir per ningú. Però bueno, va, sí, ho dic. El premi és venir aquí amb una cadira i veure el programa en directe. Has vist?
3: És un premiazo. Depèn d'aquí, potser aprofita el viatge per algunes coses.
1: I es fa les ungles.
3: Exacte.
1: Per exemple. Bé, comencem i anem a conèixer una mica més en profunditat els nostres convidats d'avui. Som-hi!
6: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
1: Doncs atenció, nosaltres... Enric i Júlia, fem una cosa molt divertida, no sé si l'heu vist,
3: sí.
1: Que és demanar en el xat GPT...
3: Sí, ja, sí,
1: la Júlia ho ha vist, això.
3: Jo vinc amb els deures de casa.
1: Li hem demanat al xat GPT la vostra biografia. Breu. Jo li demano que sigui breu. I fins i tot a vegades li demano que m'expliqui alguna anècdota. I llavors ell busca i les explica. Anem a veure què encerta i què no. Teniu una campana.
3: Val.
1: I cada cop que el xat GPT digui una cosa que no sigui certa... Toqueu la campana.
3: Val.
1: I així, a veure, vosaltres ja us coneix molt l'audiència, però això va molt bé per fer un treball de camp i, a més, veure si la intel·ligència artificial encerta o no. Vale? Vinga, anem a provar. Comencem per l'Enric.
3: Que guai.
2: Ah, molt bé.
3: Vale? M'agrada molt.
1: Diu, l'Enric Cambray és un actor, director i productor català. Anem bé.
2: Sí.
1: Nascut a Barcelona el 1988.
2: Correcte.
1: Molt bé. Va començar la seva carrera professional amb només 12 anys interpretant el paper d'Òscar Benjumea Canals. Ho sap tot?
0: Benjumea.
1: Ah, Benjumea.
3: 12 anys.
1: A la sèrie TV3 El cor de la ciutat.
3: Què ha passat?
1: Malament?
2: Sí, vaig començar abans fent teatre, perquè jo soc tot de teatre.
1: Ah.
2: Molt important. Actor.
1: Sí, sí.
2: Fent bastons per Estel.
1: Home.
2: Giovanni, el guardià de l'alegria.
0: Home.
2: I després... El cor de la ciutat, Òscar Benjumea, Canals, que no me'n recordava, molt bé, xat GPT, amb 15.
1: Amb 15?
2: Eh? Oh! Targeta
1: vermella.
0: Sí, vas començar la carrera professional amb 12, però el cor de la ciutat va venir amb 15. Amb 13. Vale.
1: O sigui,
0: ni per ti ni per mi.
1: És una mitjana, amb 50%.
3: Està bé.
1: Diu, des d'aleshores ha treballat en diversos projectes de cinema, televisió i teatre.
2: Sí.
1: Vale.
3: Diu,
1: en el cinema ha participat en pel·lícules com Un cuento chino, sí? El 2011. Passman, l'increïble hombre radar, 2015. Sí. El sustituto, el 2021.
3: Què és això?
1: El sustituto. Has treballat...
0: 2021 no fa gaire.
1: Pren la pandèmia.
0: Ui.
1: No? Algo passa.
2: 2021?
1: Això diu, no sé, el sustituto.
2: És que em sona molt el sustituto. És que tinc molt mala memòria. Potser he fet una cosa i diu el sustituto.
1: Bueno, però... pues, toca mitja campana. Ja està. Vale.
2: No, seria...
1: Clar,
3: no,
1: ara,
2: així.
1: Diu, també ha doblat al català pel·lícules com Harry Potter.
2: Sí.
1: Sí.
0: Quina meravella.
1: I El misteri del príncep, 2009.
3: Sí, sí, Harry Potter.
1: Ah, vale, és que jo soc zero Harry Potter, perdó. És que clar, no he vist.
3: I El misteri del príncep.
1: Jo només sempre dic que l'única pel·li de Harry Potter que he vist era la versió per adults, que es deia Harry T. Potter.
0: No, Gerard, però...
1: Perdó.
0: Censura.
1: I La La Land, has doblat La La Land?
0: Ara, hagués sigut molt guai que haguessis fet plat a l'alant.
3: M'agradaria molt.
2: Emma Stone.
1: Dels tres doblatges han encertat dos.
2: Bé. Dels dos n'han encertat un.
1: Exacte. Ah, clar, que és una puta, és veritat.
0: Enric, ens pregunten quina veu eres de Harry Potter.
2: Cormac.
3: L'alant no és.
2: Cormac era un...
1: Tampoc,
3: és el 2016, l'alant?
2: Cormac era un... guaparro.
1: Ah, sí?
2: Tio, està boníssim.
3: És el que s'enamora de l'Hermione Granger.
0: Ah, a
2: la
0: quarta.
2: Em fa vomitar.
0: És
2: de Kitty Hunter. I
0: vomito.
3: Ara la miraré. En català o en castellà?
2: Català.
3: D'acord.
1: M'encanta. Diu, en la televisió ha participat a sèries com El cor de la ciutat, i hem dit que sí, Com si fos ahir,
2: sí?
1: Benvinguts a la família,
2: sí?
1: I El llop.
2: No és una sèrie, però
1: és tele. No és una sèrie, però és tele. També ha dirigit i produït la sèrie Drama.
2: Correcte.
1: Dirigit
2: per Ginesta Guindal.
1: Dirigit i produït, però és produït?
2: Produït, producció executiva.
1: Producció executiva, val.
2: És com dirigir, en realitat, però no...
3: Però des d'una altra banda.
1: Exacte. Per la plataforma Plaith, amb una Z.
2: Plaith.
1: Vale, es diu així, Plaith.
2: Plaith.
1: No sé per què s'escriu amb Z. Molt bé. Ha dirigit...
3: És
2: home, per una cosa que fan a Espanya, que la Z sona com la nostra, ja està bé. Play.
3: Perquè és generació Z, no? Eh? Representa que Play és sí. Play de generació Z.
1: Clar, clar, jo hauria de ser Play Millennial.
0: Moderneja, ja
1: està. Ha dirigit...
2: Però sí que ha fet coses, noi, però ja està, no?
1: Diu, bueno, si encara queda. Diu, ha dirigit les gales dels Premis Gaudí. Sí?
2: No totes. No totes.
1: I fins i tot dels Premis Òscar.
3: I tant.
2: Mira, no volia dir, però crec que arriba el dia que no ho explico. Ara,
1: aquesta sabia que no, era l'única que... Perquè, clar, s'ha flipat molt, no? Gaudí, Goya, ja...
3: I els Oscars, ja.
1: Però escolta...
2: Bueno, no ho he explicat encara, però aquest proper febrer aniré a Los Angeles.
0: Vaig a Los Angeles i que us vagi bé tot.
1: Diuen, al teatre ha treballat...
2: Carnes?
1: Sí, teatre, diu. Espectacles com Les Dones Sàvies, aquest jo sí que me'l sé 100%.
2: Tu també hi has treballat.
1: Sí, sí, i és fantàstic aquesta obra, m'encanta. Hamlet 0.01, sí. El príncep, el petit príncep,
2: sí.
1: Petit príncep, el musical, sí. Vale? Sí. I Doña Rosita la soltera.
2: Clar.
1: Això també, eh?
2: De qui és?
1: Papà.
2: Federico García Lorca.
1: García Lorca, és que no m'has donat temps de dir-ho. I has estat director artístic del Festival Singlot de Comèdia.
0: T'has deixat donar el Lenguaje de las Flores.
2: Sí, però ell s'ha pensat que era una altra obra, segurament.
1: I el Lenguaje de las Flores. Sí, ah, hem fet un Harry Potter, xoca, som parella total, eh?
3: Un per un.
1: Diu, en una entrevista al Time Out va dir que el millor company que mai ha tingut sobre un escenari ha estat Bertín Osborne durant la presentació d'uns Premis de Pernils a Càceres.
2: Sí.
1: Aquesta és veritat,
3: oh,
1: eh?
3: Mira.
2: Sí, sí.
1: No, aquesta
2: sí, total... no, perquè era una era, ho produïa Enrique Tomàs.
1: Exacte, el tallador.
2: Sí,
1: no?
2: I llavors, bueno, vaig dir...
0: Ja estem en un moment que no sé què és veritat i què és mentida, eh?
2: Per què?
0: Perquè a mi em passen aquestes coses.
2: No, però no, t'ho juro. No, no. El Bertín diuen que és molt faig, és sí, allò, però tu és un personatge.
1: És un personatge.
2: És un personatge. No, no,
3: és independentista.
2: No, jo no diria tant, però sí que és prou autodeterminació.
1: Ah, exacte, exacte. I ha fet un tuit a favor de l'amnistia.
3: Fake news.
2: Algun toro deu haver amnistiat.
1: Ah, exacte, exacte. No, aquesta és mentida perquè no m'he entès jo, no el ChatGPT. Aquesta era massa
0: heavy, el ChatGPT.
1: No es diu, perdó. Enric Cambray és un actor polifacètic amb una carrera en creixement, és un actor amb gran talent i una gran versatilitat. Això sí que ho ha escrit ell, que és capaç de mostrar-se al màxim en qualsevol format. Escolta.
3: Endavant, correcte.
1: Bé, no? Has fet sonar la campana
3: no,
1: quatre
3: ja
1: vegades?
0: Relativament poc.
1: O sigui, ho ha fet bastant
0: bé. Està prou bé. Prou.
1: La Júlia.
3: No era jo, després d'això.
2: Júlia, vam tocar la meva campana, tu.
1: Bueno,
3: tu... No, no, crec que tu et fa il·lusió tocar la campana.
1: Sí, tota bueno, ja ens hi coneix prou, anem a veure. Diu, la Júlia Bonjó, que és una actriu... Bé.
2: T'imagines?
1: Era una actriu cantant, ballarina.
3: Sí.
1: Molt bé. I intèrpret de violoncel, que això m'encanta.
3: A veure, intèrpret de violoncel, violoncelista, no?
2: Escolta,
3: intèrpret de...
2: Toco jo la campana.
1: Per tant, és...
3: D'acord, sí.
1: Ja saps que jo sóc ultra fan de que toquis el violoncel. És una cosa que m'encanta. O sigui, és que m'encanta. Oh, sí. Nascula a Barcelona, diu l'edat...
2: No, no, escolta, estic picant.
1: Estàs picant, eh?
2: És que no he nascut a Barcelona.
3: Ah! He nascut a l'Hospital de Granollers.
1: Oh, que malament. O sigui, l'edat és igual.
3: Fatal, que fatal. Sí, l'edat ja és igual. Ui, sí, digues-la, perquè això és un error.
1: No, no ets el 91.
3: No, sóc del 94.
1: Oh, però que malament.
3: Però és que fatal. És que clar,
1: molt
3: a veure,
1: malament.
3: Continua.
1: Ha participat en nombrosos musicals, pel·lícules, sèries de televisió i obres de teatre, demostrant la seva versatilitat i el talent artístic.
3: Quita.
1: Algunes de les seves interpretacions més conegudes són Anne a la Jaula de les Loques.
3: Anne. Bueno, no és la més coneguda.
1: Exacte.
3: No sé,
1: però ho has fet.
2: Dos dies.
3: Sí, dos dies.
1: Ah, mira, que fort que ho sàpiga.
3: Dos dies.
2: Perquè ho va fer Madrid.
3: Ho vaig fer a Madrid.
2: És la capital, tot surt. És que Espanya en roba. Espanya en roba ens col el currículum.
0: Fuga de talentos.
1: Mimi Arendt.
3: Sí, correcte.
1: La princesa, el petit príncep.
2: A veure.
3: La princesa. El petit príncep, però qui ens ha dit això?
1: Clar.
0: Quina princesa hi ha, el petit príncep?
1: Sí, home, la Rosa, però tu...
2: No!
0: No!
1: No, però ella era el petit príncep.
2: Per això.
1: No, no, això sí que ho sé, però si té vint, ens gaia la baba. Però clar, s'ha equivocat de personatge.
3: S'ha equivocat molt, aquesta xata.
1: Si el xat GPT li explotava el cap pensar que tu eres el petit príncep.
3: Clar, no,
1: i t'ha posat la princesa.
3: Clar, no pot ser. No, hem d'obrir mentalitats, eh? Aquí al xat.
1: Sí, exacte, molt malament. I la seva actuació com a solista al concert en paral·lel?
3: Bueno, però això va ser
1: sí. Sí, eh? No toca.
3: Correcte,
0: no,
3: sí.
0: Destaca coses...
3: Random. No passa res, és més divertit.
1: Exacte.
3: Sí, que
1: ojo, que també ha fet doblatge. Diu,
3: ojo.
1: De pel·lícules d'animació com Onward.
3: Sí, correcte.
1: Sí? i Trolls 2.
3: Sí!
1: Oh! Ha rebut diversos premis i nominacions per la seva trajectòria, com el Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació musical per Pegados.
3: Correcte.
1: I el Premi Best Acting al Festival Gats de Pequín per Romeu i Julieta.
3: Sí, correcte!
1: Hòstia, el Festival Gats de Pequín, es diu així, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: M'encanta.
3: Gats. Sí.
1: Vale.
3: Però no, no em diguis que... Perquè és en majúscula, llavors és gats, però no me'n recordo encara com...
1: Vale. Pues, el millor és en mallorquí.
3: Arch of Fences Schools.
1: Actualment forma part de la productora Nostromo Life, on també ha exercit de directora i productora de diversos espectacles.
0: Per què diu això?
3: No ho sé.
1: No ho sé, t'ho juro.
3: Jo soc actriu, però no he produït ni he dirigit.
1: Però clar, has fet coses.
3: Sí que he treballat amb Nostromo, però clar.
1: Doncs s'ha fet aquí...
3: Sí, de casa, el director de Nostromo, o sigui, director de projectes de Nostromo, és l'actriu.
1: Diu, quan va fer l'Ali Simon, al Teatre Romea, això és...
3: Sí, sí, això.
1: Sí, eh? Diu, va compartir escenari amb Emma Vilarassau i Montplans.
3: Correcte.
1: Dues actrius de renom. Va haver de fer de filla de la primera i de neta de la segona en una obra sobre les relacions familiars i els secrets del passat. Un dia, mentre representaven una escena molt emotiva, va venir una forta olor cremat i va veure que sortia fum del camerino. Resulta que s'havia oblidat d'apagar la planxa del pèl i havia provocat un petit incendi. Va haver de seguir amb el seu paper com si res, però va estar molt preocupada per la seva imprudència. Per sort, el foc es va apagar ràpidament i no va causar cap dany greu. Això és absolutament fals?
3: Això és, sí, exacte, és molt fals.
1: No hi ha hagut cap incendi ni res. I per què s'inventa això? No, no, no
0: perquè té... és el xat GPCC.
1: No!
2: Home, el xat GPCC, cuidado que el PCC... El xat GPCC has dit, eh?
3: Sí, sí,
2: què s'inventaria aquest xat?
3: No vull
2: què s'inventaria aquest xat?
1: No,
2: i com faria la biografia de Jar CC, aquest xat?
1: No, ha mort, ha mort.
3: Mira que ens han passat coses amb l'Ali Simon, però, sí, no, no. Però un incendi no.
1: Això no, eh?
3: De moment no.
1: Bueno, has tocat la campana quants cops?
3: Bastant, eh? Bastant.
1: No, bastant. Jo crec que molt empatat, eh? Molt empatat. Però... bueno, Déu-n'hi-do, us coneix bastant el ChatGPT, la intel·ligència artificial.
3: Una cosa.
0: Trobo que sí.
1: I ara ja passem, a, abans de fer les seccions típiques de podcast, us poso unes preguntetes amb el tema del dia, que són les parelles.
2: Que les preguntetes no és típic de podcast.
0: No, no què dius?
2: Vale.
0: Això és nou.
3: No, perquè...
2: he pensat, a veure...
1: què fem, una tu, una jo?
0: Vinga, va.
1: Va. Pues comença.
0: Vinga, començo jo.
3: És vale, original.
0: La primera... Sí, som superoriginals. Sí. La primera és l'única pregunta seriosa.
1: Sí,
0: és el vostre moment per fer promo, del que vulgueu. Endavant.
1: Exacte. Que us han de venir a veure o esteu fent alguna cosa? És el moment doncs... seriós.
2: Podeu veure The Producers al Teatre Tívoli.
1: Home, sí. Superbé. M'encanta.
2: Sí, sí, m'agrada sí, molt, sí, eh?
1: És que vaig flipar.
2: I cada dia hi ha més contingut en català.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, molt bé, molt bé. Celebrem-ho.
2: Ahir vaig flipar. La gira del Hamlet 0.1, que estic fent per al sí, territori, sí. I torno a la sala paral·lel 62 amb el petit príncep tot el Nadal a fer d'aviador.
1: A fer d'aviador, eh?
2: Potser veig de princesa, també.
1: Oh!
3: Que et volia dir, però...
1: que bé, clar, és que no, ja és un clàssic, eh? El petit sí. Príncep per Nadal.
0: Home.
1: Quants anys són ja?
2: 10!
3: Enguany 10.
2: Amb projeccions noves, tot és nou, i coreografies noves de la ment de l'Herenda.
0: Epa!
2: Saps que ja no tinc coreògrafa.
1: Exacte.
0: Ja repetirem, doncs.
1: Guai.
3: I jo, pues, promoció, moment de promoció, l'Ali Simon al Teatre Romea a partir del 6 de desembre Maravilla. Fins al no sé què de febrer, però que vinguin la
1: que
3: gent
1: bé.
3: A veure-ho tu. A veure...
2: Que vinguin a SAP.
3: A SAP as possible, a veure l'Emma i Ramon.
1: De petit príncep.
3: No, de petit príncep no és compatible.
1: Ah, bueno, clar.
0: No ha d'estar a dos llocs, encara.
1: Bueno, és el drama de les festes de Nadal que coincideix quasi sempre tot.
3: Tot,
1: no? Sí. Clar. Però bueno, vindrem. Jo la vull veure, aquesta que no l'he vist.
2: Va, pregunta.
1: Vinga, pregunta. Diu, vinga. Com... ara ja anem al tema del dia, que són les parelles. Diu, com és això de compartir projectes laborals amb la parella? Si no m'erro, un dels últims espectacles que heu coincidit dalt de l'escenari és Pares Normals.
2: Mm.
1: No sé si l'últim real, no és que després... No. Sobre l'escenari?
2: Sobre l'escenari, sí.
1: Exacte. I què? Com és això? Perquè, clar, un dia potser us esteu enfadats, però totes les parelles enfaden. I clar,
3: no
1: has d'actuar...
3: No us enfadeu? Pares Normals?
1: Ah, no, a Pares Normals.
3: Bueno, vull dir, clar, ens enfadem com totes les parelles, però a Pares Normals...
2: No, va ser perfecte.
1: Que guai.
2: O sigui, va ser potser dels millors moments de la nostra història com a relació, perquè anàvem coordinats.
0: Clar, és que això és important,
2: coordinats,
0: eh?
2: Coordinats d'horaris, coordinats d'hores de descans, coordinats de suport
3: conciliació,
2: moral.
3: Conciliació.
2: No ens havíem d'explicar què havia passat a la feina.
1: Clar,
2: perquè ja ho sabia.
1: Saps?
2: Vull dir, anàvem a casa, el caldito...
0: I vinga, sèrie, clar, i clar que sí.
3: Clar.
2: I ara tu, amb el català aquest, no pots dir sèrie de Netflix, has de dir sèrie del 3CAT.
1: És veritat, ara, és veritat. O la Filmin.
2: Filmin Cat.
1: Filmin Cat.
2: És veritat. No? Però va anar molt bé, això. Sí. Estàs d'acord?
3: T'imagines? No, no estic d'acord. Perquè jo em discrepo.
7: Jo crec que...
3: No, sí, bueno, superbé. Super, super.
1: Molt bé. És el...
3: I amb el Petit Príncep també vam, vam treballar junts.
2: Que Pegados.
3: Claro. I a Pegados. I el els Fantàstics.
2: Els Fantàstics. El, Petit el Petit Príncep ara, també, que has estat als sí. assajos. Jo estava a dalt de l'escenari. I a Drama, que jo era el productor.
3: Ah, clar,
2: que
3: Drama. Que
0: feia actriu. Perquè no ho ha tingut de Drama, d'ell, no?
3: És que les estem invisibilitzades.
0: Molt malament. Molt malament.
3: Sí. I si ho puc dir bé, millor. No. Invisibilitzades.
1: Pel tall. T'ha dirigit ballant, per tant. T'ha dit...
2: No, no, perquè no ballo.
1: No, perquè ell... no balla, eh?
3: O sigui, clar, les clar, coreografies mar... noves clar. són els planetes, diguéssim.
1: T'has estalviat no, aquí?
2: Home, m'hagués encantat.
1: Ah, sí?
2: Sí, molta gràcia ballar, no en sé, però em fa molta gràcia.
1: Jo m'ho passo fatal.
2: Sí, de fet, els últims musicals no he ballat una merda. O sigui, allà, el Pares Normals...
3: Tothom ballava menys tu.
2: Tothom ballava menys jo.
1: És veritat.
2: Era un horror. Llavors, va arribar el dia d'assajar la coreo del Reprise, que vols dir que ballàvem tots... Jo vaig fer tanta motivació que ells no podien ballar del que reien.
3: És que era una
2: de
3: senyora.
2: De què era aquest personatge?
3: Una senyora com fent aeròbic.
2: Jo estava allà.
1: No, no, doncs pues mira, per cert, Pares Normals, que no va guanyar el Butaca,
2: estem,
1: com jo.
3: Ai, que felicitat.
1: No, bueno, felicitat per perdre.
3: De fet, la nominació és el premi.
1: Exacte.
3: Perquè és el reconeixement a la feina.
1: Ja jo ho anava dient a tothom. La nominació és el premi. I reien per sota la boca, perquè ja sabien.
3: Perquè és veritat. Bueno, l'Aida i jo també vam estar nominades. La nominació és el premi.
1: Exacte, ja està. La nominació és el premi. Ja està. Següent pregunta. Anem, bueno...
0: Què, anem
3: va, va, ràpid, ràpid.
2: Però podem allargar, no? Això és Twitch.
1: És Twitch, exacte.
3: Un cop s'han perdut el
2: tell, ja. Però jo ja he començat.
3: Vale, va.
2: Ja saps? Ja ho veuré tard.
0: Vinga, va. Va, va, que la Júlia... Vale, us heu presentat en algun càsting en el que hagin agafat a un sí i a l'altre no?
1: Quina pregunta.
3: Sí, el molt soroll per no res. Clavat aquí, el tinc... Tinc clavadíssim.
0: I què
3: tal? Perquè tu et vas presentar, i tant, i et vaig ajudar a tu, a tots els càstings.
1: Ara.
0: Vale.
2: Sí,
3: amigo,
2: però mira, hem passat,
0: passa.
2: hem passat això.
1: I què?
2: Jo he fet un càsting davant seu.
3: I jo dos davant teu.
2: Dos?
3: Sí.
2: Quin?
3: Conways?
2: Ah, Conways.
3: I no me'n recordo qui.
2: No, hi ha altres Pares Normals bueno, que Pares Normals. Conjuntament.
0: Clar, vale.
3: Però mira, tampoc estàvem junts. O sigui, no ens van posar junts però mai les escenes.
2: La primera fase vam fer una cançó els dos junts.
1: M'encanta. Això. El Conway, és que estava amb el cosí.
2: Amb el Ferran.
3: Ah, és veritat? Jo dic, espera.
2: Estupendo.
1: Que tocava allà, fotia una serenada.
2: No, és brutal, que la va compondre ell, eh?
3: Això sí que és intèrpret de piano.
1: Vaig quedar parat, jo. Hòstia, Ferran, tu tocaves així, no me'n recordava.
2: No, brutal.
3: Molt bé, sí.
2: No, però molt bé. Tot això, els càstings també. A vegades és més difícil la gestió de quan els càstings els fem sense l'altre.
0: Ja.
2: No? De no m'han agafat, o sí que no m'han agafat, o tal, que no pas...
3: Perquè llavors tens com una mica la referència.
0: Ja. Clar. Total.
3: Ara també és... O sigui, a mi, per exemple, m'imposa. Quan vaig fer els Conway va ser com de... Uah, està de tribunal. O sigui, hi ha un punt que fas...
1: Clar.
0: Claro.
1: Una tensió afegida.
3: Sí, perquè després a casa tampoc ho vols com parlar. Saps? Millor no... Yeah. En plan, corramos un tupido velo, saps? No diguem res, no?
0: Clar.
3: Però bueno...
2: Jo també ho vaig passar fatal.
1: Clar.
0: Bueno, és que normal. És una situació...
3: Però també jo recordo fent el Petit Príncep que vam buscar aviador i va fer càsting d'aviador... I t'ho juro, el veia tan nerviós que era com... De...
1: Sí, eh?
2: Sí.
3: Clar, és que pateixes perquè veus l'altra persona en una situació supervulnerable. I és molt delicat estar darrere la taula,
1: sí,
3: jo crec.
1: Sí.
2: I és diferent la situació vulnerable d'un càsting que la situació vulnerable d'aguantar-te el cap quan vomites als 4 de la matinada a casa. És diferent, que són situacions vulnerables diferents.
0: L'han de gestionar totes, però sí, bueno.
1: Perquè t'ha aguantat el cap alguna vegada?
3: No.
2: No, però jo tu sí.
3: No. Bueno.
2: No te'n recordes perquè estaves vomitant.
3: Escolta, però no de borratxera, eh?
1: A la malalta.
2: No, jo quan he vomitat... No, un cop sí que vaig vomitar de borratxera molt fort.
1: Ah, jo he vomitat de borratxera moltes vegades i és fastidiós.
3: No, bueno, quan vomito és de malalta.
1: No, jo he arribat a fer una cosa que és quasi el... Crec que és el màxim contacte amb la natura que he tingut, que és cagar i vomitar alhora.
0: Ai!
1: Perquè et senten les parts del medi, no? És una cosa...
3: Sí, això...
2: Què prioritzes, la boca o el cul a la tassa?
3: Les dues coses, perquè no?
1: No, el cul, perquè...
2: Aquí va molt bé el vàter bidet davant per davant.
1: Això és perfecte. Això és una cosa... Bé,
2: Endavant, gràcies. Sí. Podeu passar.
3: La vida en parella, el
1: tema. Senyores i senyors, una pregunta que m'interessa molt, val? Perquè jo amb aquí tinc problemes amb la meva.
2: Escolta, si t'interessa molt, fes-la.
1: Teniu moltes fotos a Instagram junts. I és molt guai. I se'ls veu molt feliços i tal.
0: Com has problemes amb la teva parella perquè tu em voldries tenir moltes i ell no?
1: Aquí, bueno, va per aquí. És a dir, jo va, no així, però sí que li he dit fa molt que no puges una foto amb mi. Això, aquesta frase...
3: Clar,
0: me tienes que esconder.
1: Perquè jo a vegades ho soc, com es diu, passivo-agressivo, això. Fa molts mesos he mirat el teu timeline, no? El teu, com es diu això? El muro.
3: El feed.
1: X. És que estic com un boomer, ja. Com ho gestioneu, això? Perquè està molt... Està gestionat o no? Està parlat o és espontani?
3: Està parlat.
2: No, m'encanta
3: aquest capítol, m'encanta.
1: Jo vull prendre notes. És que hi ha una llibreta allà, que passa'm la, tira'm-la. Perquè...
2: Sobretot, que això no quedarà penjat enlloc. Pren notes.
1: Tira, sense
3: ai,
1: por.
3: Ai, senyor, que t'haurà vale, tot el muntatge que tenim.
0: No, clar, o sigui, jo, per exemple...
1: Mira, vol-hi tot. Vinga, digues.
3: Penjo molt quan celebrem coses. O sigui, quan són celebracions de coses...
1: Celebracions...
3: Sí, celebracions. Celebracions o viatges. Celebracions o viatges.
1: Viatges és l'únic moment que sempre ho fem. Jo penso, i per
3: què
1: només?
3: A mi el que em semblaria raro és estar amb una persona i llavors que mai publiqués res de la... O sigui, a mi això em sembla estrany.
1: Ah, que sí, veus? Estrany. Estrany.
3: No?
1: Si no... Cosa. Sí, segueix.
3: No diu res perquè quan sortim d'aquí em fotràs la bronca.
2: No.
1: Ara li passem la paraula.
2: No, jo no tinc res a amagar.
3: Però jo, evidentment, sí que a vegades reclamo més de ai, posa això, posa l'altre. Sí.
2: Ella és més CC.
3: Sí, i llavors ell no. Ell
1: va, bon joc,
3: és igual.
1: Més CC, això m'agrada. És... No sé per què, quin sentit té apunta això, però...
3: I perquè a vegades, també és això, ho hem parlat moltes vegades, no? De quin valor li donem a les xarxes i jo segurament li dono un valor molt més important. Ara,
1: però
3: hi ha
1: a
3: moltes...
1: O a nivell personal?
2: Clar, jo tinc un perfil... Cada vegada més,
3: professional.
2: Més professional. Cada vegada més.
1: Clar.
2: I ja està. I simplement és això.
1: Clar.
7: No és que no té més.
1: Clar.
3: Però clar, com que et relacionem molt amb les xarxes, clar, també li dones més valor.
0: Sí, sí.
3: No?
0: Està...
3: Ara vull dir...
2: Tenim un compte privat.
1: Ah, això està bé.
3: Sí, això també. Tenim un compte privat.
1: Que aquest és el que no es veu. I que...
2: Clar, aquí només tenim els nostres amics, però... amics.
1: Mira, compte privat.
3: I pengem enciams. Vull dir, no pengem fotos nostres, saps? Vull dir, a veure...
1: Compte privat. Vale.
3: Sí, ja està.
7: Per compte privat sí que compartim més coses que fem
1: junts. Clar. No, però és veritat. Jo, la meva xarxa sempre me les he pres com un lloc per promocionar tota la merda que faig i després la gent està farta de mi.
2: Però un compte privat conjunt, eh? No un compte privat cadascú.
1: Ah, com si... Ah, sí? El
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Diu,
2: no ho direm.
1: Juli Enric.
3: No.
1: Clar, no ho direu, però vull dir, té un nom...
3: Los Manolitos.
1: M'encanta. Que bé, doncs mira, això m'ho he apuntat, veus? Això ara revitalitzarà
0: ara la parella. Ara de cop podràs tenir sí, Instagram a full cada dia penjant coses.
2: Clar, llavors allà ell que et pengi totes les teves fotos en aquest privat, tu ho veuràs, estaràs contenta i endavant.
1: Ja està, m'encanta.
2: I vinga, 20 anys més cap endavant.
0: Escolta'm, vale.
1: Següent.
0: Vale, feu teatre, feu cine, feu tele, feu de profes, la Júlia toca el cello, vull dir, feu tot. Llavors, si us haguéssiu de quedar amb una d'aquestes coses, amb quina us quedaríeu?
1: Però l'un de l'altre, eh? És a dir...
2: Com?
3: Ah, com?
1: No? Sí, estàvem
0: sí,
1: enrobatats.
0: Sí, és que clar, em poses aquí unes preguntes...
3: O sigui, espera, el que he de triar de l'Enric.
0: Què creus que l'Enric fa millor de tot el que fa?
3: És que clar...
1: Ah.
0: Mira que fa coses bé, doncs...
3: No, és que a veure, partint de la base que l'Enric Cambrai ho fa tot bé.
1: Fins i tot cantar, que no ho sabíem, que les fot a cantar i tal.
3: Jo triaria, per mi, actuar. O sigui, per mi és un dels... millors actors de Catalunya.
1: Oh,
3: i d'Espanya i de tot arreu.
1: Ja ho he dit aquí.
3: Però és veritat, és que jo al final l'admiro, saps? Vull dir, l'admiro i... Actor, doncs actor.
2: Actor de teatro.
1: Sí. No, i és veritat, a més, ho estàs petant a tot arreu, o sigui, és fantàstic.
3: I evidentment la direcció i les produccions que fa, doncs també és brutal el que fa, però jo crec que...
1: Actor.
3: Quan se l'ha d'explotar, aquest noi, se l'ha d'explotar per actor.
1: Actor.
0: Vale. I la Júlia?
2: No,
3: professora.
2: No.
3: Gràcies, és superbona docent.
2: Evidentment, com a actriu, el que tinc moltes ganes de que el món la conegui com a actriu audiovisual. Perquè crec que és molt bona, que té un molt bon primer plano i que ho fa molt bé. Però que sé que la feina de... Bueno, mai es pot dir, però si aquest món fos normal, la feina d'actriu no li faltaria mai a teatre.
1: Clar.
2: En canvi...
3: És complicat, no?
2: És molt complicat. Però, bueno, això és com desitjos, no? Que és el que et prefereixes de l'altre. Pues...
1: Sí, sí, sí. M'agrada bonic,
2: com veus,
1: eh?
2: Com veus, s'ha deixat tot clar.
1: No. Clar,
2: clar. Quin lloc, que confusió.
0: No.
1: I ara la pregunta incòmoda, abans de passar...
2: Ah, sí, millor, és que jo prefereixo això.
1: Pregunta incòmoda. Com reaccioneu quan l'un o l'altre té una escena de sexe eròtica? Això us molesta o no? Això ha passat alguna cosa aquí o no?
2: Que jo no n'he tingut, però...
1: No n'he tingut cap, alguna.
3: No?
2: Jo no he tingut res.
1: No?
2: Ah, sí, bueno, tenia una en un videobook fa molts anys que no et feia gràcia.
1: Ah, veus?
3: No, Tirant lo Blanc, no? Vas fer? Tirant lo Blanc?
2: Sí, però... Tirant lo Blanc follava, però no, sé, no ensenyava res, tampoc.
1: Home, tiraves lo Blanc?
2: Em tirava carmesina i li tirava lo Blanc.
1: Clar, sí, clar.
2: Però...
1: I això et molestava una mica?
2: No.
1: No.
3: No. Sí, de fet, me'n recordo perquè un dia li vaig preguntar i això com ho feu? O sigui, ella com es col·loca, no sé què, perquè era molt, o sigui, era molt real, de fet. I pensava, i això, però recordo això.
2: Recordo,
1: imagina't.
3: No sé.
2: Com és, sin prejuicio, la pel·lícula que he fet que no me'n recordo? Com es deia?
1: Ah, el sustituto?
2: El sustituto.
3: Potser és aquesta.
2: El sustituto ets tu?
1: El millor era el prostituto.
2: No era aquella sèrie que havies fet del...
1: Després ho busquem.
3: Però una cosa, quin sentit té que posin Enric Amaral i posin coses meves?
0: Perquè ja us creuen.
1: Perquè el
0: CGPT
1: ja us té...
3: El substituto.
2: Jo... Bueno, ja està, no, i a mi no em fa res.
1: A tu et fa res, eh? Ets, en aquest sentit, zero... Bueno, clar, és feina.
2: No,
1: no, fantàstic. Però quina pregunta incòmoda més merdosa.
0: Pues venga, vale. Vámonos a la secció. No?
1: Vale, pues ara anem a la meva secció. Vale, que
2: és... Ara venem a lo típic de podcast.
1: Exacte.
0: Ara,
1: ha d'haver-hi el moment d'aprendre algú. D'aprendre, no? Perquè has d'aprendre...
3: Aprendre
1: alguna cosa. No, d'aprendre, de coneixement.
3: I allà vaig
1: aprendre. Exacte, jo faig una secció d'història sobre el tema. I ara parlarem d'història de les parelles. Posa'm la musiqueta.
3: D'història de parelles.
6: Tothom ho sap tot sobre la història.
2: Anem bé, carinyo?
1: Doncs, esteu bé? Sí, fantàstic. No, és molt important que estigueu còmode.
2: Ah, que penses que després tenim 35 minuts en cotxe fins a casa, eh?
1: Sí,
2: atenció.
1: Ja repassareu tot. El fuet. Doncs bé, atenció, anem a aprendre una mica d'història a les parelles. Jo he flipat amb quanta cosa he tret. La meva secció és molt llarga, Aida. Si veus en algun moment que haig de plegar, m'avises, eh?
2: Ara és el moment que ens podríem fer ungles.
1: Exacte, és aquest moment. No, però podeu intervenir en qualsevol moment. És una xatxera, eh? Atenció, primer el que faig és buscar la definició de parella i així aviam si estem d'acord o no. La definició oficial, diguéssim. I diu, una parella és una unió afectiva íntima entre dues persones d'igual o diferent sexe, generalment formant i sent la base d'una família. Amb o sense fills. Diu, no cal que tinguin residència comuna. I les relacions de parella s'inicien en una fase d'enamorament que sol derivar en una fase de compromís.
3: Val.
2: Ah, és maco, compromís.
1: És maco. De dir,
2: més que,
1: ja no tens aquella...
2: més que rutina.
1: Exacte.
2: No? És veritat.
1: Que cotidianitat.
2: Sí,
1: exacte, gràcies, perquè no em sortia i he parat el temps. Us sembla bé. Jo he vist un error, perquè diu dues persones, la definició. I em pregunto què passa, per exemple, amb els japonesos que es casen amb nines. Ho heu vist? Sí, amb nines.
2: Sí. O mai real. Sí. Dolls.
1: Exacte.
0: Sí, i amb color. No
1: ho has vist, això?
0: Que es va casar amb el color blau.
1: Ah, sí, també?
0: Sí.
1: Clar. Això és una parella? O jo recordo la PM, un tio que es casava amb el seu cotxe i que fins i tot mantenia sexe amb el
2: cotxe. Una parella. I tant.
1: És una parella, també.
3: Sí, o sigui, si aquella persona està feliç, és igual, no? Clar. Ja està.
1: Sí, però li diem parella, és com un matrimonio...
2: No, però parella també deu tenir alguna excepció de la paraula parell, ella. No? De parell i imparell, no?
1: Doncs
2: parell...
1: mira, anem a l'etimologia.
2: Ah.
1: Perquè la paraula en català parella prové del llatí perícola, que no és com diria el pallasso, el tortell, perdona,
0: pel·lícula.
1: Una pel·lícula, no.
2: Ni que anéssim al cap de l'espanyol.
1: Exacte.
2: Estem partint del...
1: Doncs prové del llatí perícola amb el significat d'un conjunt de dues coses. Però diu especialment persones o animals, destinats a fer alguna cosa plegats.
2: Zoofilia, també, inclou.
1: Aquí és on anava jo. Molt bé, és que podries haver fet la secció tu.
0: Exacte.
1: No? Perquè la meva pregunta és... Una parella...
3: Ho fa tot bé, ho fa tot bé.
1: Fins i tot el guia d'un podcast.
3: Sí.
1: Llavors, clar, hi ha un error. Si podem pensar en una persona i un animal, això és una parella...
2: Hi ha persones que són molt animals.
1: Això, ja ho has resolt i passaríem al segon
3: tema. Perfecte, doncs continuem.
1: Mireu, l'evolució a la prehistòria, quan els humans van començar a desenvolupar societats formades per grups més grans gràcies a l'aparició de l'agricultura, aquests individus van haver de desenvolupar normes socials que van suposar un canvi de la poligàmia cap a la monogàmia. I aquest fet es va veure motivat sobretot per la presència d'infeccions de transmissió sexual. Quan van veure que si ho feien tots amb tots començaven a posar-se
3: malalt,
1: va haver-hi la sensació de que si estaves amb una sola parella sexual era més segur. Bueno. I també per la pressió del grup, segons un estudi de la revista Nature.
2: Que
1: a
2: mi
1: Nature.
3: Nature cada vegada. Tu que fas podcast en anglès.
1: Sí, sí.
8: Com pot ser que estiguis dient Nature?
1: Bueno, perquè aquell anglès és...
3: Perquè tothom...
1: Nature.
0: Nature.
1: Nature. A més, ho has de dir amb escopint fort. Mira, i sabeu quina és la primera parella coneguda? La parella coneguda.
3: Del món.
1: Molt bé, Adam i Eva. Doncs atenció, perquè vosaltres sabeu que potser hi ha un estudi, hi ha una senyora que es diu, la tinc per aquí, Núria Barrios, una escriptora feminista.
8: Va,
1: creguis. Núria Barrios.
8: El mínim per fer un estudi has de tenir nom anglès.
1: Exacte.
8: Si no, no és...
1: No,
8: i,
1: no de Barrios.
3: Perquè dius Núria Barrios. Núria, com es diu Barrios en anglès?
1: Neighbors.
3: Neighbors,
1: no?
3: Sí. Neighbors és veïns.
1: No, però...
3: Hoots. Núria Hoots. Núria Hoots.
1: Atenció, perquè aquesta senyora diu que hi ha un error històric en la traducció, val, de que sabeu que diu que Eva va néixer d'una costella d'Adam.
3: Sí,
1: val?
3: Sí.
1: Diu que la paraula hebrea està mal traduïda perquè costella no era costella, sinó al costat de. Que el van fer, o sigui, Eva es va fer al costat d'Adam. Per tant, aquest error de traducció diu que ha creat una societat patriarcal
3: per culpa d'això.
1: Per culpa d'un error de traducció. Que no està fet d'una costella, sinó que era del costat de, diu aquesta senyora.
2: És maco, això.
1: És maco, és maco. Sí. I, de fet...
0: I ens cau millor la Núria Barrios,
1: sí.
0: Ara, d'acord?
1: Ara ens cau millor.
2: Té un anglès, no ho diu, però sí.
1: Però és que, atenció, perquè hi ha una altra teoria de que està mal traduït, i aquesta us la vull explicar perquè és una mica heavy, aquesta explicació.
3: Vale.
1: Segons investigadors, a veure si ho dic bé,
0: de la universitat...
1: No, això és veritat. Això és veritat. A la Universitat de Califòrnia, vale? Un senyor que es fa dir Zioni David...
0: Aquest ens el creiem del tot, ja.
2: Ara sí o no? O sigui, té nom d'estudi. Segons Zioni David...
1: Exacte.
2: Segons Núria Barrios...
1: No, clar.
2: Segons Zioni David...
1: Doncs el Zioni David aquest diu que les costelles manquen de significat cultural i teològic a l'època en la qual es van fent aquestes traduccions. Per tant, diu que el més plausible és que la paraula zelot en hebreu, que és la que es fa servir per descriure l'origen d'Eva, en veritat és l'os panejar o bàcul, que és un os present al penis de la majoria de mamífers, excepte l'ésser humà.
3: Wow.
1: Diu, els primers humans s'adonarien de la diferència entre les restes de qualsevol mamífer amb els humans. Per explicar l'absència de l'os en els humans, haurien creat el mite que als homes els falta aquest os perquè el déu Jacobén, que després devia ser Jesús, el déu cristià, se'l va treure, li va treure el primer home per fer Eva.
2: O sigui, Eva és un penis?
1: Surt d'un os del penis dels mamífers.
3: No, prou. Prou.
1: Clar, perquè, a més a més, això...
3: M'agradava molt més la versió de la Núria, perquè ja està, vull dir, clar, estem prou minimitzades com perquè... No, la versió de la Núria és igualitària.
0: Exacte.
1: El que passa és que aquesta és més pervertida, perquè indicaria que, en veritat, Adam és el pare, perquè neix...
3: Vomito. Adéu, no, passem, continuem, sisplau.
0: Oh.
1: Però el fort és que entre les espècies domèstiques aquest os és present, per exemple, entre els gossos i els gats. Jo no ho sabia. I permet al mascle penetrar les femelles fins i tot sense tenir el penis erecte, cosa que es produeix durant el coit. Per això diuen, jo no ho sabia, que els gossos no els has de separar. Saps que es queden un rato enganxats?
3: Pegados.
1: Es queden pegados.
3: Ojo que la persona, o sigui, la notícia de pegados, no sé, aquest tio potser tenia l'os.
1: Aquest os. Val?
3: I per, doncs, això és el...
1: per això diu que l'os penià està més associat a la paternitat que no pas a la costella. Bueno, doncs mira, aquí ha quedat la part per aprendre.
3: D'acord. Molt millor ara... Núria Barrios.
1: Sí, Núria Barrios.
3: Núria Barrios, ja està, clubs de fans.
1: Atenció,
3: Núria Barrios,
1: la primera parella. Quan creieu que està, diguéssim...
3: Quan es van casar?
1: Quan se sap que va existir la primera parella de manera oficial.
0: Que no era Dani i Eva.
1: No, o sigui, ara real, a la realitat, a la història.
2: Però, és abans de Crist?
1: Abans... És abans, molt abans.
3: Sí,
1: molt
3: abans. Els... Oh, com
1: els mesopotamis. Atenció, perquè hi ha... El...
2: No, però no has deixat d'hi pensar.
9: Com? Perdó.
2: A veure, com diu, els mesopotamis.
1: Estaves pensant.
3: Sí, no,
1: val,
3: sí,
1: perdó.
9: T'he enviat el pensament al meu.
1: Va ser el 4.000 abans de Crist, eh? I hi ha una tauleta on es va deixar per escrit el pacte entre un home i una dona, que apareixien reflectits en aquesta tauleta els drets i deures de la dona, els diners que obtindria la dona en cas de ser rebutjada i el càstig en cas d'infidelitat.
3: De la dona.
1: De la dona.
3: Clar.
1: Sí, sí, home, clar, estem parlant del 4.000 abans de Crist. I atenció, la primera parella, Gai.
3: Oh.
1: Quan la situem? També està documentat.
3: A Roma,
2: jo
3: a Grècia.
2: Molt abans que els 4.000 abans de Crist. Molt abans.
3: A Grècia.
2: Que estigui documentat en una tauleta, no ho sé.
1: És correcte.
2: Però molt abans.
1: Des de que l'home d'Egipte, home, evidentment. Però la primera que està documentada és a Egipte.
3: Míralo.
1: 2.400 abans de Crist. I és una tomba que van trobar amb dos esquelets masculins posats en les posicions que normalment posaven els casats home i dona.
3: I com els posaven? Amb cutxerita?
1: Abraçats, de cara i amb el nas tocant-se.
2: Uf, quina gòbia.
1: Sí.
2: Però de costat.
3: Carim,
2: no
3: s'entenen.
1: No, clar, de costat. Sí, sí, sí, com els egipcis. Exacte. Aquesta és la posició.
3: Com d'esquimals.
1: Tot i que es perd part de la història en les traduccions dels jeroglífics, els egiptòlegs han deduït que la tomba de... No, això sí que no ho sabré dir, eh?
2: Sí, que ha estat Egipte.
1: Kuneptep i Nikankun.
3: Perfecte.
1: Són la primera parella homosexual documentada de la història. I una cosa que m'ha fet una mica de ràbia és que, segons els jeroglífics, tant el Nikunhub com el Nikumtep eren els supervisors de les manicures del rei. O sigui...
0: El rei estava implicat.
1: Fent tòpics... Ja?
3: El rei estava implicat.
2: El tòpic arriba fins a dia d'avui, carinyo.
3: I quin era el rei? Qui era el rei?
1: Hòstia, no t'ho hauria de buscar. Va, t'ho hauria de buscar. Un rei.
3: El Ra.
1: El Ra.
3: Era un déu.
1: És igual.
3: El Ramsès.
1: El Ramsès.
0: El Tutankamon.
1: Doncs, segons els antics costums egipcis, el propòsit d'enterrar junts era perquè poguessin acompanyar-se els amants la resta de la seva vida.
2: Vols que t'expliqui una cosa de parelles? Molt trista.
1: Ai.
2: Dalí i Gala,
1: sí,
2: que, tot i que Dalí tingués aquell món, eren,
1: sí,
2: parella, no?
1: Sí.
2: I Dalí, o sigui, va morir abans Gala, uh-huh, llavors el testament, les últimes voluntats de Dalí va ser enterreu-me al costat de Gala, i els fèretres els va fer Dalí, els va construir, els va dissenyar Dalí, i tenen un forat perquè treguin la mà i se la donin en l'eternitat.
3: Això és veritat.
1: Que bonic.
2: Aleshores, Dalí no està enterrat amb Gala al castell de Púbol. Està enterrat al seu museu.
0: És veritat.
2: Per tant, diuen que allà hi ha un malefici, i és que Gala està molt enfadada perquè encara no l'ha enterrat amb el seu marit.
1: Clar.
3: Quina pena, això.
1: Quina pena. Jo quan
2: estic...
0: Una cosa van demanar.
2: Abans amb aquella mà, aviam si arriba.
3: I Dalí allà amb la...
0: I l'altre que no el paren de treure. Per...
1: Jo t'haig de dir que la meva imperversa, quan has dit que va voler un forat,
0: m'he
1: imaginat,
3: sí, no,
1: clar,
3: no.
1: Però,
3: perquè
1: que...
3: hauria començat l'anècdota dient, voleu ser una cosa molt perturbadora,
1: és veritat,
3: no, trista,
2: parlo així,
1: sí? T'he dit,
3: bueno, clar, si haguessis dit del forat i tal, no, aquesta cosa.
1: I ara atenció, per acabar,
2: sí que és llarga la secció aquesta,
1: és llarga, això s'ha fet llarga,
2: bueno, no, és interessant,
3: estem aprenent moltes coses,
1: esteu aprenent, vinga, ara això és més dinàmic, això és més pim-pam, pim-pam, diu, la diferència de...
2: Algunet es pixa,
1: quina és la parella que creieu? Quants anys creieu que hi ha?
3: 60.
1: 60? Hòstia.
3: Bueno, no sé, hi ha moltes barbaritats, en el món.
0: Hi ha moltes 60, barbaritats, això és 60,
1: cert. 60, vol, 60... Dir que, bueno. Vol dir que tens 20 i 80, eh? 60.
3: On tens 12.
2: Mira el de la Mensa Playboy.
3: I 60. I 62.
1: Bueno, clar, però clar,
3: ningú,
1: sí,
3: pensa,
1: bueno,
3: amb els nens.
1: Sí. A veure, la que he trobat més gran és la de Mick Jagger, que fa 10 anys que va trobar l'amor amb Melanie Hamrick.
2: Dius
3: famosos. Però dius famosos.
1: No, bueno, clar, bueno, que estigui, que
3: s'estiga. Clar, és que dius el món.
1: Home, a veure, clar, que estigui, diguéssim.
3: Que el món està fatal.
2: Clar, és que dius que se sàpiga després de dir hop-het-huts, tic-tic-tic-tic-tic. O sigui, clar, o sigui, no ets coherent.
1: Es porten 43 anys.
3: Caram.
1: Ell té 80 i ella 37. O sigui, jo és com si estigués amb algú de 80, però jo tinc 37. Seria molt heavy.
2: T'hi veus?
1: No m'hi veig. No. La diferència d'estatura més gran?
2: Oh, aquesta pot ser molt, clar.
3: De
2: 2,16 a 46.
1: Estem parlant del rècord Guinness, val? Això està en el rècord Guinness i és una parella al Regne Unit que ell mesura 1 metre i la dona 1,70. No és tanta la diferència.
2: Però clar, però 70... trenca tòpics.
1: Clar, exacte.
3: Ah, val,
1: sí, sí, 1,70 ella i ell. Hi ha un vídeo i tot, que he vist i tal, i tenen un fill supersai i són molt feliços.
2: Que fa la mitjana.
1: Clar, no, però...
2: Algú 45.
1: Exacte. 45. Després, una dada sobre la reincidència. A l'estat espanyol, el 6% de les parelles que es van casar i es van divorciar han tornat a casar-se.
0: Hosti, quina mà de diners, no?
1: O sigui, et separes i, i tornes.
3: Ah, però... No,
1: amb la mateixa, amb la mateixa, el 6%.
3: Amb la mateixa.
1: Amb la mateixa persona. I d'aquestes persones que es casen un altre cop amb qui s'havien divorciat...
3: Fan bodorrio.
1: El 72% continuen juntes. Però vol dir que hi ha uns, un 30% que ho han tornat a deixar. O sigui, que s'han divorciat per segona vegada.
3: I tornen a ser un 6%.
2: Exacte.
1: I ara va, una pregunta. Quina és la parella amb rècord de fills? Què creieu?
3: Brad Pitt, Angelina Jolie.
2: Però és famosa. O...
1: No.
2: Veus que m'has canviat de criteri.
3: Una senyora d'Austràlia que ha parit 15 fills.
1: Vale, va,
0: carinyo, 15.
3: No sé.
2: 32.
1: 32?
3: Què? 32 fills?
1: Atenció.
3: Com es diu? Hasselhoff?
2: Si hi ha gent que coneixem que els seus avis tenien 12 fills, si no estan.
1: Doncs atenció. Feodor Vasilev de Suya, que era muy suya. Una dona russa del segle XVIII va aconseguir donar llum a 69 nens i és la dona amb més fills de la història segons el llibre Guinness dels rècords, en un total de 27 parts, és a dir, que va tenir bessons i bessons
3: però una cosa, mitja Rússia deu ser família seva.
1: Clar, és la iaia comuna de Rússia aquesta.
2: És la matriusca aquella, és la nina.
1: Exactament, exactament. Doncs, i el matrimoni més curt de la història, què creieu que ha durat? I amb això ja acabo de veritat, Aida.
0: Pues una nit... Ah, no, jo no t'he dit res.
2: Ni arriba una nit.
1: Ni arriba una nit, eh?
3: No, jo crec que una nit,
2: clar, però han d'anar després de divorciar-se, això, van ser 4 dies.
1: Diu, el matrimoni més curt de la història va tenir lloc a Kuwait el 2019. Una parella es va separar només 3 minuts d'haver dit sí. Mare vull. De
3: Déu. Uala, però i per què?
2: No es pot fer realment.
1: Bueno, clar... A veure, diu, atenció que expliqué. Tot va començar quan després de casar-se la núvia es va ensopegar l'altar i va caure. En comptes d'ajudar-la, el nuvi se'n va burlar i la va tractar d'estúpida. Sense perdre temps, la dona va sol·licitar al jutge que dissolgués el matrimoni.
0: Això pues és CCpèdia o és real?
1: No, això és... Que no.
0: M'agrada més CCpèdia que xat CCP.
1: Ja, no, el CCpèdia és curt, però la meva història, la secció meva, intento que sigui...
2: Vull dir xat CCP, eh?
0: CCP, millor.
1: I la dona que s'ha casat i divorciat més vegades... No sé per què és dona, segur que hi ha homes...
2: Però
1: que
2: això què és? Atrapa'm si pots.
10: Però jo venia... Sóc el Llucià Ferrer.
2: La dona que s'ha divorciat més vegades.
1: Sí, quantes vegades, va?
2: Jo diria 25.
1: Hòstia.
3: No sé,
1: 23 vegades. Segons el diari britànic The Sun. Estem parlant del 2009, tenia 68 anys i es fa molta risa, però diu que encara creu en l'amor i que estava esperant trobar un nou marit.
2: I tant.
0: Clar que sí.
2: Però pensa que aquesta gent no m'ho engrava a fer màrqueting d'això.
1: Clar.

0: Què tal? Mira, aquesta és la Marina, que la tenim en un vídeo, està aquí enregistrada. Ella fa una secció que, sobre els millennials, perquè ella és una ferma defensora d'aquesta generació.
1: I tu ets millennial? Sí. Jo soc millennial.
2: Nosaltres som millennial.
0: Ja li he dit que era llarg. Val? Jo la posaré, val? I si veiem que en algun moment...
2: Que la vegin ells, perquè després...
0: I que la vegi la càmera, també.
3: La veu en total o no?
0: Eh? Bueno...
3: La veu en total?
0: La veu a la meva, no? Entenc?
3: Ah, no, sí,
0: en aquestes
3: entitats, eh?
4: Tot.
0: Va.
4: És que, a veure...
5: Hola, gràcies per estar amb vosaltres, tot i que avui no hagi pogut estar-hi físicament, amb aquest format telemàtic, per fer la meva secció, que, com dic sempre, és un viatge nostàlgic a la nostra infància i adolescència. I, parlant de parelles, volia parlar del moment en el que el nostre jove adolescent s'adonava que alguna cosa passava amb les seves hormones i començava, doncs, a fixar-se en aquella persona dient... Ep, que jo vull jugar a alguna cosa més que els tafos amb aquesta persona. Aquell moment en què feies la típica noteta de vols ser la meva nòvia, vols ser el meu nòvio, amb les dues casilletes del sí i del no, per deixar-li clar que amb tu no jugava, que era o sí o no, que no hi havia mitges tintes. Utilitzaves també com a senyal d'amor fer-te alguna perdi o enviar-te SMS quasi inintel·ligibles amb paraules super abreviades perquè et capigués en un sol missatge, perquè jo enamorada sí, però rata també. Una escola. Precisament, en aquell moment, moltes de nosaltres necessitàvem una guia espiritual a qui acudir a buscar consell. I a qui acudíem? Als nostres pares? A la psicòloga del col·le? A les amigues? No! Acudíem, senyors i senyors, a la Bravo i a la Superpop, que eren les revistes que ens oferíem doncs, tot el que necessitàvem per sobreviure en aquest estiu. Aleshores, jo avui us porto una pàgina de la Superpop que recordo especialment, que et donava idees d'SMS per lligar-te a la persona que t'agradava. Des de la distància us porto un top 3 de missatges que són reals, o sigui, són trets de la Superpop real, i vull que em digueu si haguéssiu utilitzat o no aquests missatges per conquerir el cor de la vostra parella en aquella època i que emboteu quin utilitzaríeu. Atenció, perquè el que guanyi serà el que utilitzaré jo mateixa per intentar tenir la meva propera cita. ¿Vale? Sí, toda la carne en el asador. El primer diu, atenció, para conocer a una chica guapa, y guapa amb B doble, clarament, pulsa 1, para quedar con ella, 2, para que la cita tenga un final feliz, 3, para que lo que está pasando no sea un sueño, 4, para hacerlo realidad, pulsa mi número. ¿Vale? O sigui, us heu quedat, no? Vale.
0: Neruda,
5: Sabor,
0: neruda.
5: ¿Sabes una cosa? Me he dado cuenta de que el tiempo sin ti es empo. Jeje. El jeje també era una manera de ligoteo bastant estesa en aquella època. Te ha arrancado una sonrisa, es lo que quería. Estás más guapa si sonríes. I el tercer diu, aquest és el meu preferit, però no us vull condicionar les aplicacions. Este es el mensaje del amor. Si lo borras, me quieres. Si me respondes, te gusto. Si lo guardas, també en doble. Me amas. Si me devuelves, me deseas. ¿Qué harás?
1: Oh my God. Jo faria l'1.
5: Tots aquests són els 3 missatges candidats. Feu el favor i trieu bé. La meva amiga amorosa depèn d'això. I tot i que no és gran cosa, no m'agradaria enterrar-la de moment. Us explico com ha anat, si he triomfat o no, amb el missatge guanyador d'aquí 15 dies. I adeu, adeu.
1: Adeu, gràcies.
0: Va, qui fem? Quin fem?
1: Jo faria l'1 perquè és com més divertit. Sí, és dels més divertits i potser és el que pot pillar amb clau d'humor, es pot excusar, no, mira, és que tinc un podcast i m'han dit de fer això.
2: Sí, jo crec que és la que li pot anar.
1: És que el de tiempo.
0: El del tiempo és tan dolent.
1: Empo?
0: És que jo vull que faci aquest perquè no lligarà una merda.
6: Bueno, que espero que tingui dos pretendentis i que enviï un dels dos.
0: Doncs,
6: una cada un.
0: Vale, perquè tu pots desempatar, Goret, si no. Tu quin faries?
7: Jo faria...
8: Jo faria l'1.
0: L'1, eh? Ha guanyat. Ens ha... Bueno, doncs pues Goret, no compta. Fem
1: no, per què? No.
2: Ja li està fent aquí el Goret, pobret. No.
0: Bueno.
1: Hem guanyat nosaltres, el número 1. No, pues ja està.
0: Molt bé, ha guanyat. Perfecte. Número 1, Marina, ja està. Ja. No, número 1. Vinga.
1: És que això és corrupció. Escolta. No sé, va.
0: És corrupció, és tràfic d'influències, no. és tot. Però tens raó. Sóc un corrupte,
1: l'accepto. Anem al repte.
0: Vinga, som-hi, anem al repte.
9: Tothom ho sap tot per guanyar el repte.
2: Vale, molt bé, doncs per fi em toca a mi.

0: Vale, jo avui proposo un repte, vale? Que jugareu l'Enric i la Júlia contra... És que clar, a mi m'heu fotut, perquè jo volia que juguessin l'Enric i la Júlia contra el Gerard i la Marina,
1: clar,
0: i
1: no
0: fer parella real contra parella no real i veure quina tenia més química.
1: Sí.
0: Però clar, no hi ha la Marina. Què?
1: Però ho hem reformulat.
0: Ho hem reformulat.
1: Sí, jo... O sigui... Explica'l tu, explica'l tu, que serà molt divertit.
0: Aviam, explica'l tu, ho has pensat tu.
1: Ah, bueno, no, ho has pensat tu, però...
0: La qüestió és, sí, la Júlia i l'Enric, o sigui, jo diré, per exemple, espera, que m'havia posat l'exemple perquè no digui una de les preguntes, vale. Jo diré, per exemple, una pel·lícula.
2: Val.
0: I contaré fins a tres i heu de dir la mateixa.
2: És molt complicat, això.
0: És molt complicat,
1: vale.
0: Ja ho
1: sé.
0: Però, Rallu, clar,
2: sí, alguna, sí.
0: Llavors no heu de pensar en com la meva pel·lícula preferida, sinó, buah, és que vam veure tal pel·lícula.
1: Algú que saps? Podeu dir el mateix.
3: Que... Ah, sí. Cosa que ens
0: que tingueu
3: que ens
0: química.
3: Els dos com a parella.
0: Exacte.
2: Ah,
3: sí. Va, amor a primera vista.
0: Amor a primera vista, és que és això, exactament. Val. Aleshores, en Gerard, com que no té parella,
1: correcte,
0: farà... ho apuntarà. Jo ho escriurà, i llavors... Si ho diu, igual que vosaltres...
1: Al millor vosaltres no coincidiu, però jo sí coincideixo amb un dels dos. I vol dir que tindré més química jo que vosaltres.
2: Tindré més química que nosaltres.
0: Exacte.
2: Que
0: vale? Estem... vale? S'ha entès, no? Més o menys?
1: Sí, s'ha entès.
0: D'acord, perfecte.
2: Vale. Però a veure, has de guanyar amb mi, eh? No, home, encara...
1: Enric, com tinguem feeling,
0: connecteu-vos.
3: M'agradaria.
1: Veuràs com portarem l'Instagram.
2: No, perquè jo vol guanyar amb el Gerard. I ja està.
3: Vull posar fotos del Gerard al meu Insta.
1: Exacte.
2: No, va.
0: Viatjant. Insta privat amb el Gerard.
2: A Egipte.
0: Vinga, va.
1: A la tumba dels gais.
2: Clar.
0: Vale.
1: Perdó.
0: Preparades?
1: Sí.
0: Preparats?
1: Sí.
0: D'acord.
1: No podem mirar.
0: Per començar.
3: Però has de dir 3, 2, 1?
0: Sí, ho diré.
2: Però has de dir tema primer, no?
0: Jo us dic tema, us deixo un moment. Un, dos, tres i dieu, sí? Va. Vale. Mascota.
2: Val.
0: Tres, dos, un...
3: Gos. Gos.
0: Gerard. Ai, tu com has apuntat, aviam?
2: Molt
1: gos!
0: Mira, una trieta. Vale, d'acord.
1: Perfecte.
3: Ja sortim de l'etimologia, eh?
1: Eh? Ja, sí, sí. Però...
0: Vale. Va. Següent.
2: Se li han trencat els esquins.
1: M'has portat el cap.
2: Vale, següent, va.
0: Destí de vacances. 3, 2, 1...
3: Menorca.
0: Nova York.
1: Merda, no m'ha...
0: Punta!
1: No, ara ja no.
0: No, ja no.
1: No, ja no. Jo no, no anava a posar Cervera, anava a posar Cervera.
0: Cervera. De vacances. Menorca, era... Nova York, Cervera.
3: Sí, no, el que està més en sintonia és ell.
0: Bueno.
3: Sí, perquè jo he dit una cosa que és molt nostra, ell ha dit una cosa que és molt nostra,
2: i
3: ell
2: no.
3: Un somni que algun dia ho farà, que és a Nova York. Però que estem més connectats amb la
0: escolta,
3: nostra parella és
0: el meu. Diu un somni. Jo també hagués dit un somni, crec. Bé,
1: vale.
0: En fi. Vale.
1: Dóna'm una mica de temps a mi que escriure, que vaig
0: més lent. D'acord. Ara és un tema de salseo purament.
1: M'encanta.
0: On va ser la primera cita? Ai, un,
2: espera,
0: dos, tres... No. A lo loco, digueu un lloc.
3: Institut
2: de teatre, sí.
0: Home, molt bé, quin lloc? Què?
1: He posat un cotxe.
2: No.
1: No, eh? Aquí...
0: Lluny.
1: No, no.
0: Bueno, Institut de Teatre, quin lloc tan romàntic.
2: Sí,
0: però molt bé, molt bé.
2: A la biblioteca, no? De fet, però clar...
0: Però està maco, ens ha quedat a tots clar que teniu química.
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí,
2: no, sí.
1: Aquí he fallat.
0: No, espera.
1: No.
2: Fiqueu-li preguntes que l'Enric vol guanyar amb el CC.
1: Tu digues que ell,
2: però
0: no, un musical.
1: Espera, deixa'm pensar.
0: 3, 2, 1...
2: Company.
3: De què?
2: Però tu, perquè és el teu preferit.
3: Sí, però i què? Però estem parlant de
2: coses que... Has
1: fet pensar amb l'Enric? Oh! Ja podem començar.
3: Estàs molt desconnectada, Júlia.
2: Home!
1: El petit fill saber que consti en acte. Que consti en acte.
0: Vale.
1: Hòstia, molt bé, molt bé.
0: Millor...
3: Has de pensar en els dos.
2: Jo penso a tu.
3: No, però ni a mi, però els dos.
1: Segueix.
0: Vale, millor menjar.
3: Però què vol dir? Que menjar que m'agrada més, el que millor fem...
0: No,
3: millor menjar és una pregunta que no està ben formulada. Perdona, no, millor menjar. És com millor carrer.
0: Ah, bueno, clar, és que d'això va perquè si t'ho poso molt fàcil, que m'ha demanat...
3: Millor, però pot ser específic.
0: El menjar preferit dels dos.
1: Que feu, sí, els dos, que feu.
3: Vale.
0: Quin menjar us agrada més als dos? O sigui, saps?
1: Un, dos, tres.
3: Pa amb tomàquet.
2: Truita! És que un moment!
3: Tu què has posat?
1: Jo aquí no. Un xuxi.
3: Eh? Dius,
2: però,
3: xuxi,
2: un moment,
3: eh?
2: Un moment, a la meva defensa, truita amb pa amb tomàquet, truita amb pa amb tomàquet. Per tant, i per mi l'ibèric.
0: Entraria. Sí, pa amb tomàquet sol, carinyo, una mica saborio.
2: No, perdó, el pa amb tomàquet és molt...
0: Sí, és molt bo, però... Algú més, no? Has dit pernil, truita, tal.
3: Si tens un bon pa, un bon tomàquet, un bon oli...
0: No fa falta res més, no?
2: Exacte.
0: Sí. D'acord.
2: Depèn de si en tenim, no?
3: Depèn de si en funciona.
0: Això també.
1: Bueno, això és molt important. Va.
0: Vale. Pitjor menjar.
1: Hòstia.
0: Sí, algú que no... Però
3: és que aquesta no ens servirà.
2: Però sí.
3: Plegats?
2: Bueno, però...
3: Vale, pues sí, ara ja, diré, ara ja sé què vol pensar, vale, que ja està
0: doncs,
3: pensant,
0: va, veure...
3: quedem com a d'allò, però no és res.
0: A veure...
3: A ella li encanta i a mi no.
0: Bueno, però d'això va.
2: Sí. Vale.
0: Tres...
1: Espera un moment.
0: Però pitjor, eh?
3: Que ho sap, ell.
0: Tres, dos, un...
2: Formatge.
0: Formatge, no us agrada el formatge?
1: No, he posat bledes i bròcoli perquè són les coses que...
3: Ens encanta i en cultivem a l'hort.
0: Toma,
1: ah,
0: ja.
1: Sí? Home, cultiveu bròcoli?
3: Clar, tenim hort.
1: Però bròcoli concretament?
3: Bròquil, sí, sí.
2: Sí, però fa de mal cultivar.
3: Perdona,
2: perquè és una
3: perdona,
2: meravellosa, bròquil, però després l'has de tallar.
3: Però és boníssim. No, que sí. Fa una planta molt gran per un bròquil.
2: Sí, només un bròquil.
1: Bueno, però mira, escolta, això em connecta molt amb vosaltres que hagi posat bròquil, eh?
0: Ja, però era pitjor.
4: Ja, merda, és veritat.
0: No.
1: Vale, què més? Va, que vull encertar.
0: Vinga, va.
3: Però això, així no estem jugant bé, eh?
1: Ah, perquè... Va,
3: tu estàs dient la que menys m'agrada a mi, però a tu t'encanta el formatge.
2: Ja, però és una cosa comuna.
0: És una
2: no,
0: cosa que...
2: Dir, clar, anem a tots els restaurants i... No, sisplau, que no em porti formatge, sisplau.
4: Com menges la pizza?
2: No menja pizza.
4: Sí, com
2: coca,
4: sí,
2: com una coca de recapte.
1: Bueno, que està molt bona, però clar, sí, pizza. No és pizza, clar.
3: Bueno.
1: Zero, eh? Ni la Filadèlfia?
2: No, no ho intentis. Uau, no hi ha cap formatge.
1: Re, ni el Meli Mató, Mató.
3: No, no,
0: que fort.
3: Ni el Requesón.
2: Ni el Requesón. Ni el Requesón, sisplau.
1: Tenim feeling, eh?
0: Tampoc
1: t'agrada
0: el formatge?
1: No, a mi m'encanta.
3: Sí, perquè són més.
1: Sí, sí, sí.
3: Va.
0: Vale, prou. Vinga, va. Un color.
1: Oh!
0: Merda. Tres, dos, un, verd.
1: Va. Però aquí fatal perquè he posat vermell. Ni una.
3: Ni una vol dir ni
0: una. D'acord, no passa res. Vale, no fes un joc. No passa res.
5: Set de ràdio. Són les dues.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo que
0: ahora ves. Tú prefieres... Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
3: Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio que te mueve.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: suplicats i apedregats, castigant-nos com si fóssim pecats. Hem suplicat i hem implorat, i les llàgrimes les han ignorat. I la desil·lusió fa néixer l'odi i el rancor.
1: Set de ràdio. Són les 8.

0: set de ràdio. Són les 12.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.